0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Els 40 de nit. Les matinades als 40 amb...

0: és la cançó més important al país, número 1 a la teva ràdio. Juan Magán i Omar Montes, que fan història també a la llista dels 40 amb aquest Ayer la vi, revisitant una cançó supermítica de l'artista nascut a Badalona, del Juan Magán. Què tal, com estàs? Bon dia, bon diumenge, família. Aquí estem els de la ràdio, després del gran musical amb el Johnny Aguilar i també Fernandisco. Aquí us saludem, com sempre, connectes amb la número 1.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Per cert, que ja sabeu que tots els programes del Gran Musical els podeu recuperar a los40.com, eh? Un programa especial per celebrar el 60 aniversari dels 40. Avui diumenge, cap de setmana, amb Lola Índigo.

que és el Charlie Puth, que per cert, que si sou fans del Charlie, que sapigueu que aquest estiu el tindrem a Barcelona al Festival Bars, a la Sala Bars de Barcelona, i val la pena disfrutar-lo en directe. Aquesta bona cançó mítica, el seu Attention. I ara, per aquí, a la ràdio, l'última de Catarres. Els 40!

0: cabeza de ratón.
1: Aquí está, això que es diu, evidentment, cabeza de ratón. La última de Leire Martínez, que és artista confirmada per la gira als 40 Summer Live. Abans també sonava Lola Tuduri, una de les noves artistes que et descobrim i que també estarà a la nostra gira dels 40 Summer Live. Dos ciutats de Catalunya, a Salou i a Cubelles. Veniu, perquè a finals de juliol ho passarem molt bé.
2: Els 40 són sexy.
1: És diumenge, família. Gràcies per escoltar els 40. Com sempre, acompanyant-vos dia rere dia aquí a la ràdio musical líder a Catalunya. Gràcies per fer-ho possible, eh? Ara ens quedem amb una supermítica de Coldplay, aquest Sky Full of Stars. Com sempre, aquí us parla Adrià Soler, també el cap de setmana, eh? Que no ens ho perdem.

Austràlia i Corea del Sud. Entre Tame Impala, una banda de psicodèlia increïble que té autèntics hits, que aquí acompanyats amb la veu de la Jennie, una de les components de les Blackpink. Els dos han creat això que s'anomena

Hit increïble. Ara aviat farà un any del seu concert a l'Estadi Olímpic. La vida passa molt de pressa a vegades, eh? L'Aitana, que passarà aquest estiu, també està de gira de festivals i que al setembre la tindrem al Palau Sant Jordi de Barcelona actuant en el seu Cuarto Azul World Tour. Aquí estava ella, inaugurant la nova hora. I ara un artista que va batre rècords amb la seva aparició al Benidorm Fest. La vam conèixer ja amb una explosiva actuació. I ara que està de nou, amb nova cançó. És Daniela Blasco. Això es diu Mentira. Artista confirmada per als 40 Summer Live.

Platja, perquè ahir vau sortir una miqueta de festa i avui us heu aixecat tard. Mira, camí de la platja, escoltant aquesta mítica de Caigo i Selena Gómez. Una cançó que fa estiu 100%. I ara, mira, ja que estem per al Madrid,

0: aquesta, la última cançó de La La Love You en aquest cap de setmana, això que es diu La Mitat de la Mitat. Els de La Love You, que sapigueu que són els, diguem-ho així, els col·laboradors necessaris de les nostres festes amb la cançó tan mítica com és El Fin del Mundo, que te pille bailando. Doncs mira, aquí està la última del grup, sonen els 40. Jo sóc Adrià Soler, gràcies per connectar.
1: Els 40 són sexy, els sexys 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Una ràdio. 40. Els 40. Aquí... Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

0: aquesta ja sé que us encanta. Són Elvis Crespo i, sí, evidentment, el Quevedo, un tio que ha batut rècords amb els seus sold outs al Palau Sant Jordi. Increïble, eh? Ningú com ell havia venut tantes entrades d'un Palau Sant Jordi per tantes dates seguides. Així us saludem, així arribarem en un moment al migdia amb això que es deia La Graciosa. Esteu a la ràdio número 1.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
2: Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. En formato ahorro, filetes de pollo por 5,59, ahorras un 18%. Y mix de frutos secos por 4,99, ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Verano.

I per ells és aquesta setmana el número als 40. Un dels primers d'aquest estiu, eh? Això que es diu Ayer la vi. El Juan Magán, Omar Montes lideren la llista amb una cançó mítica que tots sabem ballar i cantar, eh? Així inaugurem aquest punt de les 12. Gràcies per escoltar-nos. Tenim música ara. Als 40, tots els èxits, tots els èxits. Als 40. I quina música! Són Ana Mena, Lola Índigo, les dues juntes. Això ens explota el cap i ens encanta. Es diu Petit Oa. Niña.

0: Aquí estava una de les cançons destacades de la queixa i ara que es pari el món perquè el divendres es va publicar una cançó increïble. Atenció a això perquè és definitivament una de les nostres favorites per aquest estiu. Són Banda Neon, una banda increïble, un grup increïble, amb els Búhos, una altra banda que no es queda curta. Això es diu El Ventilador.
1: Els 40 són sexy.
0: Tenim cançó d'estiu a casa nostra.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Teddy Swims.
0: Els 40. Tots els teus èxits.

acabem amb aquesta cançó ja molt èpica de Bizarrap, que ja us sabeu que ara fa uns dies publicava també una altra sessió nova amb el My Towers. Aquí, de moment, avui ens hem quedat amb la del Daddy Yankee. Els èxits segueixen aquí als 40. Gràcies per escoltar. Disfruteu d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge. Aneu a la platja i disfruteu amb la família, amb els amics. Els 40, tots els èxits. Soc Adrià Soler, feliç diumenge a tothom. Adeu!

0: música més èxits. No ens aturem 24/7 i ho fem amb una de les cançons dels Catarres que es diu Diumenge sense drama i que és una de les importantíssimes aquí des de la nostra fórmula musical i les properes setmanes sonarà molt perquè és cançó d'estiu, com per exemple aquesta també, d'Aitana, el seu superestrella.
1: Hola, soy Aitana.
2: Els 40.

una de les cançons de Lola Índigo, que es diu El Bachatón de la L. Atenció amb aquesta cançó perquè sembla que vol posar posicions a la llista del 40 en 1, mentrestant la tens amb una de les posicions destacades de la nostra fórmula musical avui, que ens acostem camí de les dues d'aquest migdia del diumenge.

0: Pendejo. No, senyora, és la cançó de Manuel Turizo, que sona aquí d'escàndol. Ens acosta el camí de les dues del migdia, on sigui som baixis de Catalunya. Estem a diumenge, avui és dia 28 del 6, amb ritmes de números 1. És el cas de la cançó que et poso ja a continuació, el seu Where is my Houston, que la Laia, a través de les xarxes socials dels 40, em diu: hola, Adrià, estic camí de la Costa Daurada. Em podries posar qualsevol cançó de Rai? Em flipa.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: el do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Tots els èxits, tot l'estiu. Als 40.

0: Sí, una hora, més històries, més música, més ritme, el que és d'aquesta cançó de Shakira i BN que es diu Algo Tu. Perfecte en aquest diumenge càlid del 28 del 6. Molt càlid, molta calor a gran part de Catalunya, així que gràcies per connectar un dia més des dels 40 perquè et refresquis de la millor manera possible.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.

La fama de Rosalía és una de les cançons que demana la Fàtima des de les xarxes socials, des d'arroba els 40, des d'arroba Adrià Ortega, que ho fa des de Castelldefels. Sabíem si puc posar la fama abans de dos quarts. Adrià, m'agradaria molt. L'estic fent al dinar. Dinarem a les 3. La fama és perfecta. Doncs mira, Fàtima, aquí la tens. I a més, si vols, et poso la més nova. La Love You, que es diu La Mitad.

0: més música, més èxits. No ens aturem 24/7 de la mà d'aquesta cançó clàssica d'Arsir, però també les tenim absolutament totes en el cas de BTS. Es diu Swim, és un dels èxits que ja fa uns quants dies que roda i que la proposem aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 a tot el territori. I es diumenge s'acosten encara més cançons, més música. Per exemple, passarà per aquí Karol G o Pizarrap i Tavillanqui.
1: Els 40, Adrià.

0: Petita Rapa pel Music Session 066, aquesta que escoltes, i et deixo amb una de les clàssiques de la nostra estimadíssima Beyoncé, el Crazy in Love. Que tinguis un bon diumenge. Que vagi bé.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.

0: I és que aquesta podria ser perfectament la cançó d'aquest estiu 2026. Hi ha moltes candidates, moltes que tenen bona pinta, i aquesta és una d'elles. El Ryan Castro amb el Capo i Gangsta per obrir també nova hora en aquesta tarda, en aquest diumenge 28 dies ja del mes de juny, per tant, últim diumenge d'aquest mes. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 en aquest estiu amb moltes ganes de posar-te molts èxits aquí a la Ràdio Musical Líder, com per exemple també la Rosalín, el Romeo Santos amb Prince Royce ballant a ritme de bachata, o ara unes que ho estan petant.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Amb aquesta cançó conjunta, l'Anna Mena amb la Lola Índigo, i que a més ahir van entrar a la llista dels 40 a la posició número 26. És el seu Patí.

0: Aquest Just Got Me a Reason. Hi ha moltes raons per escoltar la ràdio, per escoltar els 40 i és perquè la música és imprescindible a la vida. Per mi ho és i penso que tu també penses el mateix. Per això estàs a l'altre costat, escoltant cançons de fa uns anys, també descobrint algunes de noves i gaudint amb tots els èxits aquí a la ràdio musical líder. I t'espera aquí la superestrella de l'Aitana, també el Mike Towers amb la seva falda. Quart és el torn dels Banda Neon amb els Buhos i el Mon DJ. Va sortir ahir mateix i és el moment d'encendre el ventilador, que arriba la calor i és molt necessari també.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Una cançó que, per cert, també presenta candidatura en ser la cançó en català destacada d'aquest estiu 2026.

Està que no para. Mira, està a dies de tancar o obrir, depèn de com ho miris, tancar la gira del seu anterior àlbum, obrir la gira del seu nou treball. El Rels B, el Metropolitano de Madrid, amb cançons com aquest, Tu vas infam, que ha arrasat, i el que és ja un dels fills predilectes de la seva illa, de Mallorca, i també que apareix en un conegut anunci d'una coneguda marca de cervesa. I ara arriba la Lady Gaga, que sempre ens fa ballar, cantar i donar-ho tot amb èxits com aquest. I aprofito per preguntar-te, quina cançó creus que no pot faltar en aquest diumenge? Tens molt fàcil, només ens ho has de dir al nostre Instagram, que és @els40.

pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40

0: Jo crec que aquest estiu hi haurà molta gent que anirà a visitar i a descobrir La Graciosa, també arran d'aquesta cançó del Quevedo amb l'Elvis Crespo, del seu Bye For, un àlbum que ha trencat rècords, perquè l'any que ve, el 2027, farà 8 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona amb sold out de tots els dies. Espectacular. A més, arribem, ens acostem, de fet, al punt de les 4 de la tarda i en res comencem nova hora amb la nova número de la llista dels 40.
1: Uri Mora.
0: Però abans anem a baixar una mica revolucions amb aquest tros de tema de fa uns anys de l'Adele, el seu Hello. Hello.

0: madre.
1: I podríem dir que ahir ens vam veure si vas venir al Parc de l'Escardívol de Rui. De fet, no la matinada de dissabte a diumenge, sinó la matinada de divendres a dissabte, però com ja n'han passat a les 12, es pot dir que era ahir, dissabte, oficialment, eh? A més, comencem amb la número 1 d'aquesta setmana dels 40, amb el Juan Magán, amb l'Omar Montes i amb tots els èxits dels 40. Jo sóc l'Uni Mora, t'acompanyo fins a les 6, amb èxits com aquest de la Lola Índigo amb el Lucho Recà.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Els 40.
1: Que, de fet, la Lola Índigo ha explicat recentment que estava en una dinàmica de no parar i va haver de posar un punt i seguit per descansar una miqueta i per tornar amb les piles carregades i cançons com aquesta que sona aquí als 40. Dicen que no...

0: I ja ho saps que aquí als 40 tenim tots els èxits, les cançons més noves, però també ens encanta recuperar-ne algunes de fa uns anys, com per exemple aquesta del Chainsmokers amb Daya, aquest Don't Let Me Down. Abans també el De Paul o en res, la cançó oficial del Mundial d'aquest 2026, de la Shakira amb Burna Boy, que també està arrasant el seu Dai Dai. Però abans va, per dies com avui, per diumenge, sense drames, amb música i cançons dels Catarres.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: cabeza de ratón.
1: Van haver-hi moltes opinions i molts sentiments contraposats quan ara fa una mica més d'un any l'Oreja de Van Gogh va emetre un comunicat acomiadant-se de la Leire Martinez. A partir de llavors, la Leire va començar a publicar cançons en solitari, com per exemple el Tu Nombre i aquesta, que és de les més recents. La seva cabeza de ratón, que a més ja la trobes dins la llista dels 40, a la posició número 35.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40.

0: és segurament una de les cançons d'aquest estiu 2026 i una de les que no falla mai amb els 41 Tour, que et vam punxar el passat divendres per la nit, ja era dissabte, de fet, oficialment, al Parc de l'Escardívol de Rubí, que veu venir moltíssima gent. Gràcies per fer-ho possible i en ganes també de noves dates, que ben aviat també t'ho direm al nostre Instagram, que és @els40. I va, acostant-nos al punt de les 5 de la tarda, et preparo també el Romeo Santos amb el Prince Royce, també la Daniela Blasco o ara la Rihanna.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Que acumula moltes cançons que han sigut número 1 de la llista dels 40, però aquesta no és una d'elles. Mai va arribar a ser número 1 aquest Rude Boy. Coses que passen i coses que a mi em sorprenen moltíssim.

0: paraules d'amor cantant-li a ritme de bachata al Romeo Santos amb el Prince Royce i un disc conjunt que també ja l'estan presentant per Europa i que ben aviat també aterren a casa nostra, a Catalunya. A més, comencem nova hora, la darrera que estarem plegats en aquest diumenge, en aquest 28è dia del mes de juny. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 i ara amb un artista que fa pocs dies es va visitar i que va respondre 7 preguntes random que tens al nostre Instagram, que és @els40.
1: El so més nou. Els 40.
0: Et parlo de la Daniela Blasco, que a més des d'ahir és candidata a entrar a la llista dels 40 amb aquesta darrera cançó de l'artista balear. És la seva mentira. I també esperant per aquí els Coldplay, l'Álvaro de Luna o l'Aitana, entre moltes altres.

0: el Hello Fame, que recuperem aquí de The Script amb el Will.i.am, que va ser número de la llista dels 40, i per al mur de la fama que tenim en aquest diumenge et proposo, entre altres coses, una superestrella com l'Aitana, també el Dani Fernández, una altra superestrella amb el seu Todo Cambia, o també els La La Love You amb La Mitat de la Mitat, una cançó que fa algunes setmanes ha entrat ja a la llista dels 40. Però abans que ens vingui a buscar un artista del Prat que fa pocs dies va publicar la seva proposta per cançó d'aquest estiu 2026. És l'Alfred García amb el seu Vine'm a buscar.
1: Els 40. Uri Mora.

0: do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

En els seus directes sobre l'escenari es nota que gaudeixen i així també ho transmeten al seu públic. Val molt la pena també veure'ls algun dia en directe. Els Lala Love You, amb la meitat de la meitat, cançó que no para de pujar per la llista dels 40 i que ens porta en aquest diumenge a preguntar-te com ho estàs passant, des d'on escoltes els 40 i si estàs ben refrescat o refrescada. També hidratat moltíssim amb aquestes calors. És inassumible no beure aigua o el que tu vulguis veure aquí, cadascú el seu, eh? Ara arriba el Maluma, anem a Colòmbia. Amb una de les primeres cançons que van explotar per tot el món de l'artista, el seu Borro Casete, i també, esperant per aquí als 40, el Joe, el Zetangana o la Taylor Swift.

0: I aquí un canari que no para de créixer i créixer i créixer, i de fet el 2027 farà no un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set, sinó 8 Palau Sant Jordis, tots esgotats, i espectacular el que ha aconseguit amb el seu waifu. La Graciosa, el Quevedo, amb el Elvis Crespo, que més serveix per convidar-me de vosaltres i per donar-vos pas amb el Sergi Sánchez, que arriba amb el Can 40, amb tota l'actualitat musical en català, i moltes coses més, eh?
1: Els 40... Uri Mora.
0: Jo sóc l'Uri Mora, que vagi molt bé el que et queda de diumenge, també demà l'arrencada de nou en dilluns, i que no et faltin mai cançons i música com, per exemple, aquest Wherever You Will Go. Adéu!

Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: Comença un nou programa de Can 40 repassant el millor de la música a casa nostra i no podia ser d'una altra manera que amb la millor gent del planeta, amb el Mamaduixa, amb el Bruno, i avui també ens visitaran aquí a Can 40 els Banda Neon i no vindran sols, no, ho faran amb els Búhos. Tindrem a Can 40 el Sergi Bagó i també el Guillem Soler, que ens porten un nou èxit junts per aquest estiu del 2026, que ja has pogut escoltar aquí als 40 des del moment en què sortia la cançó del ventilador. Però aquest estiu també serà especial perquè la Naina i la Jules ens han fet la cançó de l'estiu dels 40 i per primera vegada l'escoltaràs ara mateix aquí, a Can 40. Es tracta d'una nova versió del clàssic d'Oques Grasses, Cara de Cul.
1: Can 40.
2: Can 40.
1: Amb Sergi Sánchez.

0: això és el que et preguntava la Tura Sala aquí a la seva cançó i vull que m'ho diguis, ja que som, doncs vine, m'escrius un missatge directe a Instagram a @els40 o al meu @sergisanchez85, m'escrius, em segueixes i et llegeixo. I aquest estiu, vagis on vagis, porta els 40 al teu costat amb cançons com la de la Tura o la nova de Detallets, que per fi han alliberat una de les històries més boniques de tota la seva discografia. So Pop, lletra que s'enganxa i que es diu Era això.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Camp 40, amb Sergi Sánchez.

0: Miqui parla de grans moments, doncs atenció, perquè arriba un moment llegendari aquí, a Can 40. Dues cançons seguides amb la participació de dos germans, però en cançons diferents. Sí, acabes d'escoltar aquí el Miqui Núñez amb Un altre cop, i et pots imaginar que l'altre germà és l'Eloi Núñez, el germà del Miqui, però que a més arriba al costat de dos amics de Can 40, com són el Kidi i el Masvi, que ens transporten directament cap a Calella.
1: Sergi Sánchez.

0: Em flipa, són els meus estimats Dani Sixt i Izkid, que han tornat i a més ho fan experimentant amb nous sons que demostren que poden fer el que vulguin al món de la música. Aquesta és la nova, la que escoltaves, que es diu Que s'aturi el temps i que linka una mica amb aquella que ens va portar al setembre també amb un so diferent i que ens deien allò de on volíem estar. I ara, que estava pensant per aquí, que quin programa tan farcit de novetats que tenim avui a Can 40, i aquesta que t'he posat no és l'última que descobriré avui, perquè en res escoltarem els Banda Neon amb Búhos. Però mira, parlant d'ells, primer de tot escoltem un tall del que em van dir a una entrevista que podràs recuperar sencera en qüestió de dies al nostre canal de YouTube i també als 40.cat. Avui a Can 40 ens acompanyen Banda Neon, Búhos i el Món DJ. Què tal, com esteu?
1: Molt bé, encantats d'estar aquí.
2: Molt bé.
0: Com estem?
3: Tot bé, tot en ordre?
0: Molt bé. Jo crec que és la primera vegada que veniu al Sergi i al Món,
2: sí,
0: aquí
2: sí,
0: a l'estudi Toreshi.
2: Debuto, sí, sí.
1: Sí, sí, debutants.
0: Que no sigui l'última vegada. I a més, ja sabeu que aquest és un estudi mític i màgic, com ens està explicant abans el Guillem.
2: Això és llegenda de la ràdio, la primera emissora de ràdio d'Espanya. I aquí, per aquí, ha passat el millor de la música estatal.
0: Entre ells també els Búhos, que han passat moltes vegades per aquí.
2: Oh, estàvem parlant del grup molt més llegendari. Això aquí va començar el Serrat. Això és molt gros, això és molt gros, aquest estudi. Ja.
0: Això és mític, és mític.
2: Sí.
0: I avui també és un dia, jo crec que llegendari, mític, perquè estem vivint les primeres hores d'una de les cançons que podria ser la cançó de l'estiu del 2026. No ho sé, vosaltres com esteu vivint aquestes primeres hores del ventilador?
1: Tant de bo sigui. De moment la rebuda ha sigut molt guai. L'Instagram està tot així flotant, no? Està pujant. I bueno, no sé, els comentaris són guais, no?
4: Sí, sí, sembla ser que agrada molta gent. És la nostra aposta per aquest 2026, una rumbeta que entra molt fresqueta, ideal per aquests dies de tanta calor i de moment molt contents per la rebuda, sobretot.
2: Té molt bona pinta.
0: Té bona pinta, eh?
1: Búhos fent rumba.
0: Búhos fent rumba està molt guai, això, perquè...
1: Això veure... no es veu tant, no mola.
0: No, no, Búhos és una institució a casa nostra. Els Banda Neon són una de les revelacions indiscutibles de l'últim any. El Món és que no para a casa. Jo crec que estàs més fora que
4: dins. Segurament que sí, sí.
0: Estàs sempre girant i estàs fent, fins i tot, i a vegades que et trobem a dos llocs alhora.
4: A la mateixa,
0: sí, nit. Increïble. Sí. Clar, en quin moment poden confluir les vostres vides per dir, ei, quedem, fem una cançó? Perquè, clar, és complicat, les vostres agendes.
2: Bé, la veritat és que tenim una relació sincera. O sigui, jo veig moltes vegades allò que la gent s'ajunta per fer cançons, doncs, per veure si milloren els seus miserables números, i en el nostre cas doncs és una relació sincera i afectuosa de sempre. Vull dir, amb en Sergi ens coneixem des que ell tenia 12 anys, que pujava a l'escenari de... Tenia un grup que es deia Thunders of Hell, que pujava a l'escenari de Búhos, que llavors nosaltres encara fèiem majoritàriament versions,
0: sí,
2: tot i que teníem alguna cançó pròpia. Estàvem una mica com està el Sergi ara.
0: Clar,
2: que començàvem a fer el nen dels 80, el Birres i Més Birres, sí, començàvem a sonar alguna mica per la ràdio, i amb el Món Digi doncs ens vam conèixer també
4: el 18,
2: el 18, que ens va fer el remix de Volcans, que encara ara sona quan marca el Barça al, sí, Camp Nou, sí. I ells dos doncs evidentment es coneixen també des
1: també, de les festes majors
4: també, i ha fet el remix del Catalanet
1: també vam fer, sí,
2: exacte,
1: sí,
2: vam fer que hem
1: ha sigut molt orgànic,
2: exacte,
1: orgànic,
2: que hem compartit no sé quants cops escenari, no sé quantes nits, i que ja tocava juntar-nos, sí, sí, els tres, sí, per fer una cançó,
0: ja tocava. Que és curiós, perquè ara que has dit això del remix de Volcans,

0: bueno,
1: aquí estem, estem...
2: Ja, home, sí, no siguis modest. Tantejant, molt, no, no. Molt bé.
1: Contents perquè estem, no, som un pollet ara aquí, estem descobrint tot aquest mundillo. Venim de la festa major, de les versions, i per nosaltres això és nou i ho estem disfrutant molt.
3: Sergi, Guillem, Mont, us quedeu fins al final del programa?
4: Home,
3: i tant. Sí? Doncs va, en res més, Búhos, Banda Neon i Mont DJ aquí a Can 40.
5: Can 40. Can 40. Amb Sergi Sánchez.

0: Els que vindran.
1: No és un drama que els Catarres no repeteixin per cinquena setmana com a Supercat dels 40, pràcticament un mes liderant la música en català, la ràdio musical més escoltada aquí als 40, amb una de les grans cançons de la temporada. I és que avui, que ens visitaven els Banda Neon, els Buhos i el Món DJ, el Sergi, el Guillem, els he demanat que es quedin una estoneta més amb nosaltres perquè sentin i visquin això que passarà ara mateix aquí a Can 40. I és que en el seu moment els Catarres, amb Diumenge sense drama, van entrar directament al Supercat, el número 1 en català dels 40. Però és que no havia passat mai que una cançó entrés directament al número 1 dels 40 en català, al nostre Supercat, i que a més estiguin aquí amb nosaltres. I és que des d'aquest mateix moment, Buhos, Banda Neon, Món DJ, la gran cançó d'aquest estiu, la del ventilador, és el número 1 en català al Supercat de la setmana, aquí als 40. Què? Com us heu quedat?
2: Xampany i galeta! Xampany i galeta!
1: Creieu que aquesta, és una cançó que escalfarà les nits d'estiu o la refrescarà amb el ventilador?
2: Les escalfarà bastant. Si cap, encara una mica més.
3: Que fàcil que hagi de fer, bro.
4: Però que soni fort.
1: Sí, sonarà, sonarà moltíssim aquí. Als 40, gràcies per venir a Can 40. Buhos, Banda Neon, Món DJ.
3: A vosaltres.
2: Sí, sí.
1: I marxem escoltant el ventilador.
2: Que alegria.
5: Els números 1 del pop en català a Can

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: No et perdis Anda Ya amb Dani Moreno, el Gallo, i Cristina Boscà de 6 a 10. I de 10 a 11 amb el Víctor de la Torre. Watch
2: me. What's up? Soy Dua Lipa.
1: Tots els èxits. Els 40.
3: You ready?